0: Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: La Veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.
1: La veu de Sant Joan, també per internet.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lubic Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, la Lubit Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Pensaràs que pots ser lliure, pensaràs que pots ser clar, quan et quedi bé el somriure i no sàpigues comptar. De racons més silenciosos n'ha sortit un crit massal. És per això que hi van els gossos, per això no hi ha mai. I ara em dóna voltes aquest cap que ja no dol. I sembla una broma, però trec forces qui sap d'on. Ara que ella em mira, jo puc dir-te que és veritat, que a vegades passa gent.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallex, la Lubic Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Puigdemont ha dit també que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos dos actes a Catalunya avui sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis del 2027 amb les eleccions municipals, les autonòmiques en diverses comunitats i les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional festa de la Rosa de Gavà amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i per la seva banda, Feijóo serà a Badalona al costat del líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que preveu aplegar més de 6.000 persones coincidint amb la celebració a la ciutat de la Supercopa ACB de bàsquet. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Aquestes primeres hores l'ambient és fred al Pirineu i Prepirineu amb temperatures per sota dels 5-6 graus i ronden al voltant dels 10-15 a molts punts a l'interior de Catalunya amb aquesta suavitat característica que continua a tot el litoral català. Amb punts que tenim localitzats en bancs de boira, sobretot a punts de la Catalunya central, el matí es presenta radiant. A la tarda tindrem el creixement d'alguna tímida nuvolada, sobretot a punts de la Cerdanya, de la Garrotxa i del Ripollès, però amb prou feines se'ns deixaran precipitacions. Temperatures que a les hores centrals del dia sí que seran una miqueta més altes, sobretot al Pla de Lleida, Vall de l'Ebre i l'interior de les comarques de Girona, on esperem valors entre els 31 a 34 graus.
1: I encara més política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Precisament en aquest últim punt, Collboni ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles per a la capital catalana. I en els esports, en futbol, victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades i arriben com a líders a l'aturada de seleccions. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: Welcome to Bafalungo's World.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tayacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura a les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Puigdemont ha dit també que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.

0: Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tienen previstos dos actes a Cataluña avui sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis programats pel 2027 amb les eleccions municipals, les autonòmiques en diverses comunitats i les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional festa de la Rosa de Gavà amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, Feijóo serà a Badalona al costat del líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que preveu aplegar més de 6.000 persones coincidint amb la celebració a la ciutat de la Supercopa ACB de bàsquet. I encara més política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb el de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Marxem ara fins a Mollerussa, on motor, història i peces amb personalitat pròpia prenen avui el recinte firal en l'última jornada de l'Expo Clàssic i la Fira d'Antiquaris i Brocanters, una proposta que tanca portes aquest migdia a la capital del Pla d'Urgell. Des de Ràdio Ponent Mollerussa ens ho explica Míriam González.
1: Mollerussa viu avui la darrera jornada de l'Expo Clàssic i la Fira d'Antiquaris i Brocanters, una cita que ha reunit aquest cap de setmana 65 expositors. Entre els principals atractius hi tenim les exposicions monogràfiques dedicades a Mercedes-Benz i Ducati, amb vehicles i motocicletes de diferents èpoques, tant de carretera com de competició. També hi ha una secció de venda de cotxes de més de 25 anys i la 32a trobada de motos clàssiques, que recorre diversos municipis del Pla d'Urgell i les Garrigues. La fira obre avui de 10 a 2 amb entrada gratuïta abans de posar punt i final a aquesta edició.
0: I en els esports, ahir victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades. A la segona divisió, victòria també del Girona, en el seu cas per 1-2 al camp del Cádiz. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Així ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on Puigdemont també ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I més política, el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP Alberto Núñez Feijóo tenen previstos avui dos actes a Catalunya sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis de l'any vinent amb les eleccions municipals, les autonòmiques a diverses comunitats i les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional Festa de la Rosa de Gavà, acompanyat pel president de la Generalitat Salvador Illa i de la cúpula del PSC. Per la seva banda, Feijóo serà a Badalona al costat del líder del Partit Popular Català Alejandro Fernández i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la celebració a la ciutat de la Supercopa ACB de bàsquet. I l'alcalde de Barcelona

0: Jaume Collboni s'ha reunit amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Parlem ara de cultura, al cicle Parcs en Concert, programa per avui al Castell d'Olèrdola, l'Alt Penedès, un concert amb Clara Bosch que fusionarà folk, pop, música d'arrel i pinzellades de jazz en un entorn patrimonial i natural únic. Des de Canal 20 Olèrdola ens ho explica Raimon de Cara.
1: Abans del concert, a les 11, es pot seguir una visita guiada comentada al conjunt monumental d'Olèrdola i ja l'actuació serà a les 12. La sabadellenca Clara Bosch presenta el seu primer EP en solitari, Cançons d'algú, amb arranjaments per dues guitarres, quatre veus i sintetitzadors. Vol oferir un concert íntim i dinàmic que convida a endinsar-se en l'imaginari de l'artista.
2: Això ho vam decidir bàsicament perquè teníem ganes d'apropar al màxim aquesta sensació de la música popular tradicional, de tradició oral, no? Al públic, i que més fàcil i agraït que fer-ho a través del cantar, no? Llavors les veus tenen un paper super, super important i això fa que arribi molt al públic.
1: Parcs en Concert és un cicle musical anual que es realitza als parcs i espais naturals protegits de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona.
0: I en els esports, remuntada del Barça ahir al camp del Sevilla per acabar imposant-se per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Aquesta setmana dediquem el programa a Pepe Habichuela, que va morir el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades en el qual repassàvem tota la seva trajectòria, que serveixi d'homenatge d'aquesta guitarra imprescindible pel flamenc que coneixem avui. Us deixem amb aquell programa. Net, fill, germà, pare de guitarristes flamencs, Pepe Habichuela és això, un imprescindible del flamenc actual. I, doncs, li dedicarem tot el programa. Hem començat escoltant aquest Habichuela en Rama, un disc publicat, com la majoria dels seus discos, a la discogràfica Nuevos Medios, en aquest cas era l'any 97. Acompanyat pel seu fill Josemi Carmona i alhora tota la família, sempre la família de los Carmona, tota una dinastia flamenca. I és que Pepe Habichuela, doncs, és això, un guitarrista innovador i alhora un home del flamenc de sempre. Anem a buscar un tema, doncs, que ho demostri, com aquest Amandeli, un homenatge al seu avi, que és l'iniciador d'aquesta dinastia flamenca, i això està en un disc de principis dels 80. Pepe Habichuela, Amandeli.

l'homenatge a l'avi dels Carmona en aquest disc Amandeli. I aquí l'acompanyava el seu nebot Juan Carmona, fill de son germà Juan, i alhora doncs, que juntament amb el seu fill Josemi, els cosins i un altre cosí, Antonio, van ser els Ketama. Doncs bé, Pepe Habichuela també busca aquí en aquest disc, a principis dels 80, l'acompanyament de Carles Benavent al baix o de Rubén Dantas a les percussions, que estaven en aquell moment, formaven part d'aquell Paco de Lucía Sextet. Bé, Pepe Habichuela. Ara el sentirem amb son germà Juan Habichuela fent un homenatge a son pare. Molts homenatges, en aquest cas amb uns tangos, el disc es diu De la Zambra al Duende, un homenatge a Juan Habichuela.

La raó de ser de la guitarra flamenca és acompanyar la veu, el cante. I tot i que Pepe Habichuela doncs, sigui un gran innovador de la guitarra, doncs ell també, evidentment, va començar acompanyant a la guitarra. I ell és nascut a Granada, una de les primeres veus que va acompanyar i un dels discos que, a més, és una fita de la història del flamenc en aquest país és l'any 76. Juntament amb Enrique Morente, el disc es va dir Homenaje a Don Antonio Chacón. I aquí, doncs, els van donar un premi, el Premi Nacional de la Música. Enrique Morente, acompanyat de Pepe Habichuela.

Pepe Habichuela acompanyant Enrique Morente. Això era l'any 76. Es va publicar l'any 76 i va rebre el Premi Nacional de la Música en plena transició. Homenaje a don Antonio Chacón. Com hem dit abans, Pepe Habichuela era nascut a Granada i, com tants altres flamencs, va anar a Madrid. A Madrid va acompanyar Juanito Valderrama, el propi Camarón de la Isla o Enrique Morente, entre d'altres. I l'èxit d'aquest homenatge a Chacón, doncs, els va portar a l'any següent a fer un disc que també és una fita en la discografia del propi Pepe Habichuela o d'Enrique Morente, però en general. Es diu Despegando. Tú vienes vendiendo flores. Una solea.

Tú vienes vendiendo flores, las mías son amarillas, las tuyas de dos colores. És un vers de Lorca que l'hem sentit moltes vegades en la veu d'Enrique Morente, el gran renovador del flamenc que no ho hagués pogut fer sense la col·laboració d'una guitarra com la de Pepe Habichuela. Estem parlant de finals dels 70, bueno, de l'any 77, el disc Despegando, una col·laboració entre tots dos que es mantindria al llarg del temps, com per exemple en aquest disc Negra, si tu supieras, La venta Zoraida.

Pepe Avizuela acompanyant el debut d'un jove Miguel Poveda, l'any 95, el disc Viento del Este, publicat per Nuevos Medios. I Pepe Avizuela també acompanyant un debut d'un altre cantaor, en aquest cas el fill de Morente, Kiki Morente, això ja molts anys després, 2017. El disc es va dir Albaicín i aquesta és La Soleá con Pepe Avizuela, una trobada entre generacions.

Quiqui Morente en el seu debut amb Pepe Habichuela, qui havia acompanyat a son pare, com hem pogut sentir. De fet, Pepe Habichuela no només com a acompanyant del cante, sinó alhora també com a innovador de la guitarra, ha fet mil i unes col·laboracions amb músics del món del jazz, com pot ser Don Cherry o Jaco Pastorius, i alhora també de les músiques del món, per exemple, el senegalès Baaba Mal, o doncs també oblidàvem el disc amb Dave Holland. Però nosaltres anem a buscar un altre disc. Un disc que es va dir Hierbabuena. Hierbabuena, en la qual Pepe Habichuela tocava, innovava, diguem-ne, mixturava la seva guitarra flamenca amb una orquestra de corda índia, The Bollywood Strings. Aquí va el tema Oriente, Hierbabuena.

L'any 2000, Mario Pacheco, el productor i factotum del segell Nuevos Medios, volia gravar un tercer disc amb Pepe Habichuela, un tercer disc amb el seu nom, després de tants anys. I Pepe Habichuela, com li havia dit la primera vegada, abans de gravar aquell Amandeli, doncs li deia que li feia respecte. Bé, doncs estaven de gira, van anar a un concert d'una orquestra índia. I el director, violinista i director d'aquesta orquestra, Chandru, doncs se'ls va apropar i els va dir que els agradaria tocar junts. I Pepe Habichuela doncs, li va dir que encantat de la vida. D'aquí va sortir doncs això, el tercer disc amb el seu nom, A Nuevos Medios, Hierbabuena, aquest tema que es diu Oriente i aquest altre que es diu Bangalore Krishna. El disc va ser gravat entre Bangalore, Madrid i Barcelona. Pepe Habichuela and the Bollywood Strings.

el disc Hierba Buena, la trobada de la música gitana de la guitarra de Pepe Avizuela amb l'orquestra Índia dels Bollywood Strings. I avui hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra, la de Pepe Avizuela. Com dèiem, net, fill, germà i pare de guitarristes flamencs. Tota la dinastia flamenca de los Avizuela, la família Carmona. Ell és el pare de Josemi Carmona, un dels integrants de, i oncle de Juan i Antonio Carmona, els tres que van fer Ketama. Doncs bé, avui li hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra increïble de Pepe Avizuela. L'hem sentit en els seus discos en solitari, pocs, però molt escollits, molt ben treballats, i l'hem sentit en família, amb el seu germà Juan, amb el seu fill Josemi, l'hem sentit acompanyant la veu d'Enrique Morente, però també els debuts de Miguel Poveda o Kiki Morente, i ara aquest últim disc. Però per acabar el programa, tornem a l'acompanyament de la guitarra al cante. És un disc de 2017 en el qual Pepe Avizuela acompanya el cantaor Manuel Tejuela, un dels veterans del cante flamenco en aquest país que no tenia encara un disc amb el seu nom. Gràcies per escoltar el Mixtures i, com sempre, fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir així el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on també ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I seguim amb política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos avui dos actes a Catalunya sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que venen l'any vinent, com les eleccions municipals o les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional Festa de la Rosa de Gavà a partir de les 12, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, Feijóo es troba a Badalona, al costat del líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que ha començat a 3:15. Parlem també de castells. La diada del primer diumenge de festes reuneix avui a Tarragona les colles més destacades del país d'aquí a poc més d'una hora, com marca la tradició, i participen com a anfitrions la Jove i els Xiquets de Tarragona i dues colles més destacades del país, els castellers de Vilafranca i la Vella de Valls. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: Per les colles de la ciutat, l'objectiu és clar, portar a plaça els millors castells de la temporada, però tenint en compte que dimecres hi ha la Diada de Santa Tecla. El vicepresident de la Jove, Xavier Rivera, diu que l'objectiu és descarregar el 3 de 10 a la plaça de la Font.
3: Moltes ganes de descarregar el 3 de 10 a la plaça de la Font.
2: El president dels Xiquets, Malcio Bustos, admet que volen assegurar sense arriscar-se.
4: Crec poder fer el 3, fer-ho amb

0: la suficient solvència per poder-lo descarregar.
1: El president de la Vella de Valls, Xavi Pons, amaga les cartes. Això sí, aniran a màxims.
2: Tarragona ho tenim al prop de casa, que ens agrada molt venir-hi.
1: El president dels castellers de Vilafranca, Ernest Gallar, anuncia Castells de Déu i alguna sorpresa.
3: Tots aquests games extra que hem anat veient durant el mes de juliol i agost, potser amb alguna sorpreseta.
1: La Diada arrenca un quart d'una a la plaça de la Font.
4: I en els esports, en futbol, ahir victòria amb remuntada del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de victòries després de 7 jornades. A la segona divisió, victòria i també del Girona per 1-2 al camp del Cádiz. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on també ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos dos actes aquest matí a Catalunya sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis de l'any vinent amb les eleccions municipals i també les generals. Sánchez té previst participar just a aquesta hora, a les 12, a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, acompanyat pel president de la Generalitat i la cúpula del Partit Socialista. Per la seva banda, Feijóo es troba a Badalona al costat del líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que ha començat a 3:15, coincidint a més amb la celebració a la ciutat de la Supercopa CB de bàsquet durant aquest cap de setmana. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. En aquest últim punt, Collboni ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana. La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de ciutats Urban 20, que se celebra a la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats de cometre 4 delictes de robatori amb força en establiments comercials del barri del Poblenou de Barcelona. Durant el mes d'agost, els arrestats de 42 i 50 anys acumulen 61 i 48 antecedents policials, respectivament, principalment relacionats amb fets similars, segons ha explicat la policia en un comunicat. I en Castells, d'aquí un quart d'hora comença la Diada Castellera a Tarragona en el marc de les festes de Santa Tecla, amb les dos colles anfitriones, la Jove i els Xiquets de Tarragona, i els convidats, els castellers de Vilafranca i la Vella de Valls. La podeu seguir d'aquí un quart d'hora, com diem, a través de la plataforma La Xarxa Més.

0: I en els esports, ahir victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

milions de síndromes post-traumes, ves quins collons. Ves quins collons, escolta, ves quins collons. La vida, quina feina, també per l'om. I per la seva ombra rodo molt món.

0: torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Band, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: La veu, música i informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on també ha recalcat que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I aquí a casa nostra, milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que ha començat al Passeig de Gràcia i arribarà fins a la plaça Sant Jaume. La convoca la plataforma Zero Port i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals, amb el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai". La protesta arriba després que dimarts el Consell de Ministres va aprovar el pla d'inversions d'Aena fins al 2031, que inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina. Tornem a la plana política. Recordem que avui Pedro Sánchez i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, fan diversos actes a Catalunya sota un clima preelectoral. Sánchez està participant a la tradicional festa de la Rosa de Gavà juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Feijóo es troba a Badalona juntament amb el líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en el marc, precisament, com diem, amb la celebració a la ciutat de Badalona aquest cap de setmana de la Supercopa ACB de bàsquet. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats de cometre quatre delictes de robatori amb força en establiments comercials del barri del Poblenou de Barcelona durant aquest passat mes d'agost. Els arrestats de 42 i 50 anys acumulen 61 i 48 antecedents policials, respectivament, principalment relacionats amb fets similars, segons ha explicat la policia en un comunicat. I en cultura, en Castells, en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona, amb l'actuació de la colla jove i els xiquets de Tarragona i les dues colles convidades, els castellers de Vilafranca i la vella de Valls. La podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en futbol, ahir victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades. Victòria i també del Girona a la segona divisió per 1-2 al camp del Cádiz. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lumit Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
2: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
2: En una entrevista al diari de Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
0: I aquí a casa nostra, milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats veïnals i socials i ambientals amb el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai".
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya, amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca sobretot a l'interior de Catalunya, amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona, i de fet, a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida, amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada, sobretot al Pirineu central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions, amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
0: Parlem de cultura. En marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
2: I justament ara acaba de fer llenya el 3 de 10 amb Folre i Manilles de la Jove de Tarragona.
0: I en els esports, ahir victòria del Barça amb remuntada inclosa per un gol a 3 al camp del Sevilla. El hat-trick de Rafinha el va convertir novament en el gran protagonista de la victòria blaugrana, que manté el ple de victòries a la Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent.
2: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament al president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Mentre que el líder dels populars, Feijóo, tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
0: Com diem, tret de sortida, doncs, a aquesta precampanya de cara als comicis que hi haurà l'any 2027, com per exemple les eleccions municipals programades pel mes de maig i les generals encara per convocar.
2: El president Sánchez no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions. Després de la recent crisi a Ceuta, ha defensat que el finançament autonòmic per Catalunya i també

0: també ha carregat contra el PP i Vox, que diuen són tan iguals que van al mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant d'aquestes eleccions municipals del mes de maig de l'any vinent.
1: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran cuatro años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo ya por la victoria!
0: El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com el finançament o el català a Europa.
2: Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijóo. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
3: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya el president del PP. Ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
0: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi el protagonisme en una actual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
4: Este acto político es la demostración de que Catalunya va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece. Y para eso estamos hoy en Cataluña.
0: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració o política exterior.
3: I no deixem de parlar de política perquè Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les properes eleccions al Parlament català del 2028.
0: Després de més d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
5: Obviously, Catalunya was different now.
6: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
0: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades al Marroc.
3: Milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat que ha començat al Passeig de Gràcia i que arriba fins a la plaça Sant Jaume.
0: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals i sota el lema no a l'ampliació ni ara ni mai. La protesta arriba després que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'AENA fins al 2031, que inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina. Jaume Sete és el portaveu de Aeroport.
7: Mostrar el rebuig frontal de la ciutadania cap a aquest projecte nefast que només agreujaria algun dels principals problemes que tenim al país, com per exemple la crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
3: Com acabem d'escoltar per part del mateix OCTES, Aeroport denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i AENA fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat els últims dies que aquesta ampliació implicaria un augment del 22% de les emissions de CO2 i encara van més enllà, ja que asseguren que els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la Unió Europea. I ara fa 5 anys, milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'AENA per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment tot això estava aturat.
3: Seguim parlant de mobilitat perquè Renfe substituirà a partir de demà els trens de la sèrie 106 de Talgo, anomenada Abril, que oferien el servei d'avant entre Lleida i Barcelona.
0: Renfe ha informat que el canvi dels combois es deu a la reorganització dels trens Abril, que s'està donant a terme la companyia des de l'any passat, després que alguns combois de la sèrie es detectessin fissures a l'estructura de la part interior. Aquests trens Abril disposen de 581 places i usuaris del servei han alertat que la substitució d'aquests combois podria suposar una pèrdua de més d'un centenar de seients diaris per cadascun dels quatre trajectes afectats, dos en direcció a Barcelona i dos cap a Lleida.
3: I per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el seu homònim de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
8: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers 3 anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens. I també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
0: Collboni ha anunciat que també una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
8: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
0: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de Ciutats Urban 20, que celebra a la ciutat nord-americana tots aquests dies. I Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional.
3: I expliquem també, en matèria d'inversions, que abans d'acabar l'any el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a la gent gran.
0: Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Això ho ha explicat el programa Ciutadella al conseller de Dret Social, Raül Moreno.
9: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
10: El conseller és el que es va comprometre.
9: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
0: El programa es podrà seguir a partir del 2, del 4, de 10 de la nit de les televisions locals i a la plataforma de la xarxa Més.
3: <totipos> I amb l'arribada d'aquest mes de setembre comença també la temporada de viatges de l'Imserso.
0: Les agències de viatges ja han començat a tramitar les reserves amb les Canàries i les Balears entre les destinacions més sol·licitades. Ens omplia tot plegat Núria Perea.
10: Per molts, el setembre és sinònim de tornar a la rutina. Per les persones jubilades, en canvi, és també el moment de començar a preparar les escapades de tardor i hivern. Aquesta setmana han començat les reserves dels viatges de l'Imserso, una opció que continua tenint molta demanda. En parla Núria Marginet, responsable de Vitravel.
11: Una oportunitat de fer un viatge a un preu molt econòmic i és l'oportunitat de poder sortir de casa, de veure altres coses.
10: Les illes, sobretot les Canàries i les Balears, són alguns dels destins més buscats. El primer dia de reserves, les agències poden arribar a acumular cues. Molts jubilats prefereixen fer el tràmit presencialment i deixar-se assessorar pels professionals. És el cas d'en Francisco Pinto.
12: Y se habla con ellos para ver si te pueden coger algún destino, porque hacerlo particularmente es casi imposible, por no decir imposible.
10: Les agències detecten que aquest públic cada vegada viatja més i busca també destinacions més llunyanes. Ho explica Mercè Esteban, d'AIG Viatges.
13: Fem molt Europa, ara estem bastant fent intercontinentals, per exemple, ara tenim preparats uns xines, tenim preparats un Canadà, coses que la gent gran abans no s'atrevia a fer.
10: Una tendència que consolida els sèniors com un públic cada cop més important pel sector turístic, també fora de la temporada alta.
3: I aquesta setmana s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrat per evitar així ciberestafes. Quan entri en vigor, seran les companyies telefòniques les que hauran de comprovar si l'emissor d'aquests SMS publicitaris estan registrats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors o no i, per tant, si tenen entitat pròpia.
0: Tindrem aquest filtre, doncs, aquí dins del territori espanyol, però els experts alerten que cal seguir molt a l'aguait, protegir-se i verificar dues vegades el remitent. Ens ho explica la Norma Lebrero.
14: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges. Jordi Serra és director del màster en ciberseguretat i privacitat de la UOC i professor dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació.
15: Des del consens de que és un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial, vull dir que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
14: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
16: Descarregar en la primera ronda el 5 de 8. Un 5 de 8 treballat, però descarregat, el segon que han fet aquesta temporada. Ja tenim el tronc del castell. Són les sisenes que ja estan situades.
3: Estem escoltant el so ambient de la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona, que està en marxa des d'un quart d'una d'aquest migdia amb l'actuació de la Jove i els Xiquets de Tarragona i les dues colles convidades, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Podeu seguir aquesta diada en directe, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Fins al moment, la Colla Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre i ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles. Els Castellers de Vilafranca, un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles. La Colla Jove ha carregat un 5 de 9 amb folre i ha fet llenya, un 3 de 10 amb folre i manilles, i per això ha quedat en intent. I la Colla Xiquets de Tarragona, un 5 de 9. I ara mateix estan a punt de descarregar el castell.
3: Doncs sí, hem enganxat just en aquest directe aquest nou castell descarregat en aquesta actuació del primer diumenge de festes de Santa Tecla. No ens movem de Tarragona per això, perquè la catedral tornarà a acollir aquesta nit una nova representació del retaule precisament de Santa Tecla.
0: L'espectacle s'hi fa des de fa 35 anys i manté viva la tradició de l'esbar Santa Tecla. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: El retaule explica a través de la dansa la vida, la conversió i el martiri de Santa Tecla, patrona de Tarragona. La representació va a càrrec de l'Esbart Santa Tecla des de l'any 1991, quan Jaume Guasch el va crear. Arriba amb l'acompanyament musical de la cobla, la principal de la Bisbal ampliada. La presidenta de l'Esbart Santa Tecla, Rosa Llorach, destaca la importància d'arribar a aquesta 35a representació i el valor que té el retaule dins el patrimoni cultural i festiu de la ciutat. Avança que enguany la direcció general escènica i coreogràfica recau en Laia Pous Llorach.
18: Hi ha vegades que diem que no tenim novetats, aquest any tenim una novetat de que canviem la direcció. O sigui, aquest any la direcció l'agafa la Laia Pous, que és una dansaire del retaule que ha passat a agafar la direcció i serà el seu primer any.
17: 35 anys després de la seva estrena, avui a 11:15 de la nit, el retaule de Santa Tecla tornarà a convertir la catedral en l'escenari d'un espectacle per explicar la història de la patrona de la ciutat.
3: Parlem també de música, i és que la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era el Laoz, i Bayuc en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
14: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.600 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
19: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
3: Una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals acreditats i amb una plaça major que ha recuperat el protagonisme com a emblema del mercat aquest diumenge, és a dir, aquesta nit, en aquesta tarda, en aquest cas, Quimi Bordet serà l'encarregat de tancar l'edició a partir de les 7 amb un concert a la plaça Major. Parlem ara també de cinema, perquè l'actor Sergi López ha estat aquest dissabte a Girona on ha rebut el premi homenatge de La Cocollona del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror. Ha volgut reconèixer així la trajectòria d'un dels actors catalans amb més projecció internacional.
14: L'intèrpret de Vilanova i la Geltrú ha participat en l'acte celebrat a la ciutat, on ha repassat part de la seva carrera i la seva vinculació amb el món del cinema. Televisió de Girona, Xavi Morlans.
20: L'actor Sergi López va rebre ahir a Girona el Premi Homenatge de la Cocollona 2026. El Festival de Cinema Fantàstic i de Terror va voler reconèixer així la trajectòria d'un dels intèrprets catalans amb més projecció internacional, amb una carrera que l'ha portat a treballar tant en produccions catalanes i espanyoles com en projectes d'arreu del món. López va participar en l'acte de reconeixement, que també va servir per repassar alguns dels moments més destacats de la seva carrera. I precisament sobre aquest reconeixement i la seva trajectòria, Sergi López va explicar que això de rebre homenatges és una cosa a la qual encara no s'ha acostumat.
21: Em fa una mica de vergonya. Sí, bueno, no sé, Girona és un lloc que he vingut molt, no només perquè la meva àvia era de Santa Eugènia. No sé, fa estrany, no? Quan diuen homenatge sempre penses en gent que o l'ha palmat o li falta poc. Llavors, no sé, m'ho prenc bé perquè sé que la gent, bueno, trobo molta gent que m'aprecia, que em diu coses molt maques.
20: L'acte va servir per posar el punt final a l'edició d'enguany de La Cocollona. El festival tanca així una nova edició després de diversos dies de cinema fantàstic i de terror a Girona, i l'organització assegura que ja estan preparant l'edició del 2027.
3: Són les 2:22, arribem als esports.
22: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol. El Barça manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 al camp del Sevilla.
14: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat. Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista, que és a 2 més a la segona meitat. La notícia negativa, però, és que el Barça s'ha lesionat Andreas Christensen. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc, com a mínim fins a tornada de l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
3: I del Barça passem al Girona, perquè el conjunt gironí també va sumar una victòria important. Els gironins, com diem, van guanyar per 1-2 al camp del Cádiz en partit de la 6a jornada de la segona divisió. La crònica del partit ens arriba des de Girona FM, Pau Villafañé.
1: El Girona va guanyar Cádiz per 1-2, tot i haver de patir fins a l'últim moment. Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Benat i Carles Pérez i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Rivas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
2: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem aixecando agua. Hem d'intentar intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps, i això està a la nostra millora.
1: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i s'acosta a la part alta de la classificació a l'espera de rebre l'Albacete divendres que ve a Montilivi per intentar seguir sumant de 3 en 3.
3: Parlem també de bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana en aquest esport és avui a Badalona, on Joventut i Barça es disputen la Supercopa ACB.
0: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Escoltem Simón Birgander i en Joel Parra.
4: Muy buenas sensaciones, muy feliz por el trabajo que ha hecho el equipo. Sabíamos que era un equipo muy físico, creo que hemos estado bien en el rebote, como hemos hablado antes del partido, que hemos atacado muy bien la ofensiva, luego en ataque tenemos tantos jugadores con tanto talento que no hace falta ni jugadas a veces. Y también la afición y todos los que están aquí apoyándonos nos ayuda mucho y nos ha notado mucho. Ahí al final, cuando ellos estaban volviendo, el apoyo y todo nos ayudó mucho. Ilusión, no hay presión. Solo venimos aquí, hemos enseñado este partido que podemos y queremos estar en el final, y ahora toca jugar un final, va a ser lo que podemos.
23: Molt contents al final. Veníem aquí a Badalona amb un objectiu clar, que era jugar la final el diumenge. Hem patit molt, però bueno, primer objectiu complert. Sempre que vinc aquí a Badalona, per mi és molt especial, tant per mi com per la meva família, i més, doncs ara, demà, que serà encara amb un joc en títol, doncs encara molt més especial, si et dic, a recuperar-nos, perquè la penya té un equipàs. Avui hem vist el show de l'APO, que sembla que no s'hagi anat encara de fa 7 anys, així que et dic, molt content pels dos equips, però demà al final a pista estarem guanyant.
0: Per tant, final catalana i duel amb un component especial. El títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir de les 7 de la tarda.
3: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens ensenya que dir paraules boniques ens ajuda a fer amistats.
6: Hola, embaladits. Em dic Clàudia i vaig a tercer de primària de l'escola Maricel de Cubelles. El poema que he escollit es diu Les paraules i l'ha escrit la Joana Raspall. Les paraules. Si el bosc tinguessin set, quina font buscarien? La de l'aigua més clara, més viva i més brillant. I de l'arbre fruiter. Quina peça voldrien? La més madura i dolça, suau al paladar. I quin remei de flors a l'amor donarien? El de colors més vells, més fresc i perfumat. Per als amics i amigues, no triarien paraules entre les més boniques que el món s'han inventat. No volen l'aigua bruta, ni la fruita tarada, ni fer rams d'esbarcers, i en la nostra conversa volem belles paraules i no pas molt grollers.
5: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Ens agraden les paraules boniques. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
9: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
7: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Lídia Porta, bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
7: Més política. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament català del 2028.
9: En una entrevista al diari The Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
7: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals, amb el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai.
7: Moment ara per conèixer també la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
10: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca, sobretot a l'interior de Catalunya, amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona i, de fet, a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada sobretot al Pirineu central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
7: Seguim, parlem també de castells en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
9: L'últim castell que s'ha vist és el 3 de 9 en folre de la colla Xiquets de Tarragona.
7: I en els esports, victòria ahir del Barça al camp del Sevilla per 1-3 que fa que els blaugranes mantinguin el ple de victòries a la Lliga. Rafinha va ser un dia més el gran protagonista del partit amb un hat-trick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent.
9: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, el líder popular tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
11: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo y a por la victoria!
7: Acabem d'escoltar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que, com veiem, no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions després de la recent crisi a Ceuta. Defensa el finançament autonòmic per Catalunya i ha aprofitat també per carregar contra PP i Vox, que diu són tan iguals que van en el mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que acabem d'escoltar ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant les properes eleccions municipals programades pel maig de l'any vinent.
9: També el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo. I què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com són el finançament o el català a Europa?
12: Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijóo. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
7: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president popular ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
9: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi protagonisme en una eventual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
13: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece. Y para eso estamos hoy en Cataluña.
9: Feijó també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració i política exterior.
7: I per la seva banda, seguim en política, i és que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
9: Després d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
14: Obviously, Catalunya was different now.
15: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
9: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I també es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades en el Marroc.
7: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: La convoca la plataforma Zero Port i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. I sota el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai. La protesta arriba després de que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i que aquest inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina.
7: Zero Port denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport.
9: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat que els últims dies que l'ampliació del Prat implicaria un augment del 22% en les emissions de CO2 i encara van molt més enllà, ja que asseguren que tots els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la pròpia Unió Europea. I ara fa 5 anys també milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment estava aturada aquesta proposta.
7: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
16: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens. I també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
9: Collboni també ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
16: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
9: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de ciutats Urban 20, que se celebra a la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de grandíssima tensió internacional.
7: Parlem també d'inversions. Abans d'acabar l'any, el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran.
9: Amb aquesta mesura, el govern donarà per completada el compromís de crear 6.000 noves places durant la seva legislatura. Així ho ha explicat en el programa Ciutadella el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
17: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
18: L'anterior conseller és el que es va comprometre.
17: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I, per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
9: El programa es podrà seguir a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
7: Obrim ara plana local. Marxem fins a Rubí, on s'han complert ja 6 mesos sense registrar cap cas positiu de pesta porcina africana.
9: De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal, que tot i això continua dins de la zona d'alt risc amb totes restriccions en vigor. Des de Ràdio Rubí, David García.
19: El primer cas de Rubí es va detectar a l'inici del brot a la zona est, a tocar de la C-16. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la Llera des de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot, però, continua actiu i aquest mateix dijous es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua dins de la zona del risc, amb les mateixes restriccions que fins ara, principalment la prohibició d'accés al medi natural com a mínim fins a finals d'any. Zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan està prohibit el pas. Tot plegat en una crisi que, tot i que només ha comptat amb 2 senglars positius fa mig any, continua provocant la suspensió d'activitats grupals consolidades, com la caminada nocturna, la travessa Rubí-Montserrat o la cursa de muntanya.
7: I seguim al medi natural, perquè el Delta Birding tanca una nova edició amb més afluència de públic i amb noves propostes per apropar l'ornitologia a tothom.
9: El festival ha incorporat enguany activitats inclusives i un original concurs d'imitació de cant d'ocells. Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
20: El bon temps i l'interès creixent per la natura han fet que el Delta Birding d'aquest any hagi enregistrat un increment de visitants respecte a edicions anteriors. Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha destacat l'arribada de nous públics i la bona acollida del festival.
21: Estem molt contents de com està anant el festival. La veritat és que el clima ens està ajudant molt. És un moment fantàstic també per conèixer el Delta i la gent està venint doncs, a... Bueno, més que mai. La veritat és que tot està fluint molt. Tenim, doncs, aproximadament, estem trobant doncs, un increment respecte als anys anteriors.
20: Entre les novetats d'aquesta edició hi ha el concurs d'imitació de cants d'ocells i més activitats adaptades a persones amb dificultats d'oïda o de visió. També s'ha reforçat l'oferta per al públic jove i la participació de les dones en el món de l'ornitologia. Una edició que s'ha adaptat i ampliat als públics i consolida el Delta Birding com una cita de referència per als amants dels ocells i de la natura.
22: Ara, un peu desmuntat. Ara hi tornen. Donen l'aprovació. Claríssim. Dit polze.
7: Escoltem el so ambient d'aquesta Diada Castellera del primer diumenge de les Festes Majors de Santa Tecla a Tarragona, que compta amb l'actuació de la colla jove i els xiquets de Tarragona i també les dues colles convidades, els castellers de Vilafranca i la vella de Valls. La podeu seguir, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
9: Fins al moment, la Colla Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 9 amb folre i manilles i un peu d'aquest mateix castell que ara mateix estan tornant a muntar. Els castellers de Vilafranca han descarregat un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 9 amb folre, la Colla Jove de Tarragona un 5 de 9 amb folre, ha fet llenya un 3 de 10 amb folre i manilles i per tant ha quedat en intent, i la Colla Xiquets de Tarragona han descarregat un 5 de 8 i un 3 de 9 amb folre.
7: Parlem ara de música, perquè la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era la Oz, i Bayuca en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
9: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.700 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
1: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
9: I en una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals que s'han acreditat a una plaça major que ha recuperat el seu protagonisme com a emblema del mercat. Escoltem també en Jordi Casadesús, l'altre codirector artístic del mercat.
3: Fa molta il·lusió que es presentin tantes propostes, realment. És una feina molt agradable, a més, perquè descobrim molts projectes, moltes coses que realment, si no, seria inabastable.
9: Aquest diumenge, Quimi Portet serà l'encarregada de tancar l'edició a les 7 de la tarda amb un concert a la plaça Major.
7: Hem de parlar avui també de la Colla Bastonera de Cardedeu, que en el seu cas està d'aniversari.
9: Ha celebrat els seus 20 anys de trajectòria aquest dissabte amb una jornada que va reunir diferents colles bastoneres i que va omplir els carrers del municipi del Vallès Oriental de música, dansa i, sobretot, moltíssima tradició. I va ser Ràdio Cardedeu amb l'Aina Barbany.
18: A Cardedeu, la Colla Bastonera celebrava ahir la tarda els seus 20 anys de trajectòria amb una jornada festiva dedicada al Ball de Bastons. La celebració va començar amb una cercavila pels carrers del municipi, amb la participació de diferents colles bastoneres provinents d'arreu del territori català, que va acabar amb una mostra a la plaça de l'Església, una fita històrica que la colla va voler posar en valor. Això ens explicaven.
23: Jo crec que ens agrada molt com poder estar tots junts, o sigui, ens ho passem molt bé en els assajos, la veritat. I com una mica la cultura, no fer poble, que al final Cardedeu, doncs ara mateix potser està creixent molt i hi ha molt poca gent que faci cultura popular i és important.
18: La festa va continuar a la plaça de Sant Corneli amb un sopar popular i molta festa. D'aquesta manera, la colla cardedeuenca va commemorar 2 dècades de bastons, dansa i cultura popular en una jornada que també va servir per compartir la celebració amb altres colles i amb els veïns i veïnes de Cardedeu.
7: Canviem la música i la dansa pel circ, en aquest cas amb el Festival de Terrassa, que ha tancat edició amb una valoració molt positiva per part de l'organització.
9: Enguany ha estrenat una nova ubicació a l'entorn de la Seu de Gara i ha fet durant el cap de setmana espectacles, tallers i una gran gala que ha reunit diferents disciplines de circ. Ho han seguit des de la Ràdio Municipal de Terrassa, el Martí Paola.
24: A Terrassa li agrada el circ, ha quedat superclar perquè ha sigut increïble l'últim espectacle que s'acaba de fer, que la gent sortia de l'establiment, o sigui, una bogeria, molt guai, quina il·lusió que ha agradat el circ.
25: Amb aquestes paraules, Júlia Armengol explicava la satisfacció del públic terrassenc pel festival de circ que s'ha celebrat a la ciutat. Des de l'entitat organitzadora, el Tub d'Assaig, es mostren molt satisfets de la qualitat dels espectacles i de la resposta de la ciutadania. El certamen ha estrenat enguany ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara, un canvi que ha buscat apropar el circ a nous públics i ampliar la presència del festival a la ciutat. Al llarg d'aquests dies, el festival també ha ofert espectacles de carrer, tallers, propostes familiars i actuacions de talent emergent en diferents espais del barri. Una 17a edició que ha consolidat l'aposta per portar el circ al carrer i que ha convertit durant uns dies l'entorn de la Seu d'Ègara en un gran escenari a l'aire lliure.
7: I fem una darrera aturada a l'Olot.doc, que incorpora a Besalú com a seu aquest any durant la setmana vinent. Allà es podran veure 5 documentals d'interès social, cultural i mediambiental.
9: També hi haurà sessions a escoles amb la projecció de diversos documentals per als més joves. Com ja és habitual, també es faran converses amb especialistes i entitats vinculades. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
26: Del 23 al 30 de setembre es projectaran diversos documentals entre Olot i Besalú. Per una banda, es busca provar els documentals al públic general. Per l'altra, la secció d'escoles té l'objectiu d'apropar les propostes del festival als més joves i generar espais de reflexió i debat. Ho explica Joaquim Castells, organitzador d'Olot.doc.
0: Tenim ja unes quantes reserves confirmades. I per altra banda tenim la secció també escoles, que això sí que té un èxit ja des de fa uns quants anys, tenim molta demanda.
26: Constarà de 5 projeccions que es faran fins al dia 29 de setembre entre Olot i Besalú.
0: Tenim 3 seus, el Cines Olot, que és on habitualment ho fèiem, també tenim el Centre Catòlics i l'Escola d'Art. I, com a novetat, sortim d'Olot i anem a Besalú i farem una sessió oberta a tot el públic a Besalú.
26: Pel que fa a les entrades, algunes de les projeccions obertes al públic tindran un cost de 6 euros.
7: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
7: Comencem parlant de futbol, del Barça, que manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 ahir al camp del Sevilla.
4: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat, ja que Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista de la nit gràcies a 2 gols més en la segona meitat. La notícia negativa, però, va ser la lesió d'Andreas Christensen del Barça. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc com a mínim fins a la tornada a l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
7: Parlem també avui de waterpolo, perquè s'ha disputat la final de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina a Mataró. La final enfrontava l'anfitrió, el Club Natació Mataró, i el Sabadell. En directe des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, hi ha hagut sorpresa o les vallesanes han complert els pronòstics?
5: Doncs podríem dir que ha estat una final espectacular.
7: Moltes gràcies, Jordi. I anotem, doncs, aquest triomf pel Mataró, l'equip anfitrió en aquesta final de la Copa Catalunya Femenina de la Divisió d'Honor. Canviem d'esport novament, ens n'anem al bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana del bàsquet, com diem aquest cap de setmana, és a Badalona, on Joventut i Barça disputen aquesta tarda la final de la Supercopa ACB.
4: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Per tant, la final catalana i el duel amb un component especial, i és que el títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir d'aquesta 7 de la tarda, com comentàvem.
7: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'hoquei patins. La selecció catalana femenina ha guanyat la Golden Cup en vèncer per 2-3 al combinat de Portugal, després de remuntar, això sí, un 2-0 advers.
4: Laia Puigdueta, Carla Fondaglòria i Marina Codina han estat les golejadores. La final masculina, també entre Catalunya i Portugal, es disputarà quan faltin 5 minuts per 4:45 de la tarda.
7: Recuperem també una informació de futbol que ens deixàvem anteriorment. Recordem també que el Girona ahir es va imposar al Cádiz per 1-2. Nova victòria pels gironins, que ocupen posicions de play-off. Recuperem també un altre resultat conegut fa només uns instants, la primera derrota de la temporada per al Nàstic de Tarragona. La primera federació, en el seu cas, els tarragonins han caigut derrotats al camp de l'Alcorcón en un partit on no han tingut pràcticament opcions i on els madrilenys s'han acabat emportant la victòria per 3 gols a 0. Recordar que en aquesta mateixa categoria el Sant Andreu no juga fins dimecres vinent davant del Reial Madrid Castilla, ja que l'equip madrileny va haver d'ajornar el partit degut als compromisos internacionals, en aquest cas a la Copa Intercontinental Sub-20, que va obligar a molts jugadors del filial de l'equip blanc a jugar-la ahir mateix. Amb aquests apunts ràpids acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest dematí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Sánchez ho ha fet des de la Festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ho ha fet des de la Festa de les Migues de Badalona. I seguim en política, ja que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà quina és la situació del país i també per decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions del 2028. Després de més d'un any sense concedir entrevistes, ho ha fet parlant amb el diari britànic The Sunday Times. També Puigdemont ha dit que tot això serà sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I pel que fa a transports, la manifestació contra l'ampliació del port del Prat ha arrencat aquest diumenge al migdia al Passeig de Gràcia, a Aragó de Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai". La marxa acabarà a la plaça Sant Jaume i compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics. La protesta arriba 5 anys després d'una altra mobilització contra aquest mateix projecte, quan el govern espanyol i la Generalitat van anunciar un acord per a aquesta ampliació. També ho fa dintre del que és la mateixa setmana en què s'ha aprovat un pla d'inversions d'AENA per al 2031 que inclou una partida per preparar aquesta precisament ampliació. I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha reclamat una aplicació efectiva de l'amnistia en el 9è aniversari dels escorcolls policials a la seu d'Economia de la Rambla de Catalunya i les protestes que això va provocar a les portes del 1O. I també el govern ha atorgat una subvenció de 4 milions d'euros a UNICEF per continuar el finançament del projecte Giga Technology Centre Barcelona, que serveix per connectar escoles de tot el món a internet abans del 2030. Tot això ho ha fet a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament del Departament d'Acció Exteriors. Tot això va començar a apostar l'any 2023 i entre aquell any i l'any passat el projecte ha connectat més de 2.000 escoles de països com el Senegal, Mozambic, Sierra Leone o Kenya. I també des d'un quart d'una s'està celebrant a la plaça de la Font de Tarragona la dia del primer diumenge de festes de Santa Tecla. I fins al moment, la Colla Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre. Ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles a segona ronda i que només ha pogut descarregar després en tercera. Els Cassers de Vilafranc, un 3 de 9 amb folre i agulla. I la Colla Xiques de Tarragona, un 5 de 8 i un 3 de 9 amb folre. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Badalona. El missatge principal que ha llançat Sánchez és que els socialistes són optimistes davant les eleccions dels pròxims anys.
1: Y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente. Pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas. ¡Hasta 2031 y más allá!
0: També ha sigut bastant optimistes amb les eleccions municipals. I seguim en política, ja que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Tot això ho ha fet des del diari britànic The Sunday Times després de portar un any sense concedir entrevistes. I a Barcelona milers de persones s'han manifestat contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius. Segons la Guàrdia Urbana hi han participat unes 5.500 persones, mentre que l'organització eleva la xifra fins a més de 30.000. La marxa ha arrencat al Passeig de Gràcia sota el lema "No l'ampliació, ni ara ni mai", i ha acabat el seu recorregut a la plaça Sant Jaume. I pel que fa a la cultura, des d'un quart d'una s'està celebrant a la plaça de la Font de Tarragona la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla. Fins al moment, la colla de Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles de segona ronda i que només ha pogut carregar a tercera ronda, els castellers de Vilafranca un 3 de 9 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles i un 5 de 9 amb folre. La colla de Tarragona ha descarregat un 5 de 9 amb folre, ha fet llenya un 3 de 10 amb folre i manilles. I per tant ha quedat en intent i ha descarregat un 4 de 9 amb folre i la colla Xiquets de Tarragona ha fet la tripleta màgica, és a dir, un 5 de 8, un 3 de 9 amb folre i un 4 de 9 amb folre. I pel que fa als esports, avui es tanca la 10a edició del Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del Pavelló Fontejau de Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Avizuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallacks, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Hey, I thought it was all over.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest dematí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara a diversos comicis que arribaran l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Feijóo ho ha fet des de la Festa de les Migues de Badalona i Sánchez des de la Festa

0: Segons el Departament de Justícia, l'home s'ha suïcidat. L'intern es trobava al centre des de l'abril passat i en el moment dels fets estava ubicat temporalment en el mòdul d'ingressos. Això ha sigut a 8:15 del matí durant el recompte quan els funcionaris han localitzat l'intern sense signes de vida. Els serveis d'emergència hi han intervingut però no han pogut fer res per salvar-li la vida. I ara fem un petit apunt de trànsit i és que la C58 estava trallada a Barcelona d'entrada al nus de la Trinitat arran d'un accident. Això provoca retencions des de Montcada a Reixac i afectacions a la C33. I també en política, el president del PP de Barcelona, Daniel Cirera, ha rebutjat el projecte de l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, d'impulsar supermercats assequibles inspirant-se en el model de Nova York. En un comunicat ha afirmat que l'Ajuntament no s'ha de convertir en comerciant ni competir amb aquells que cada matí aixequen la persiana. De fet, el líder creu que és contradictori que l'alcalde hagi admès en una mateixa setmana problemes amb el comerç local i ara al mateix temps projecti nous establiments de titularitat municipal. I en cultura, la Plaça de la Font de Tarragona ha viscut aquest migdia la diada del primer diumenge de festa Santa Tecla. La Colla Vella de Valls, els Castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i els Xiquets de Tarragona han sigut les colles que han participat en aquesta diada, que fa uns escassos 20 minuts que ha finalitzat. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tyets, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: La veu de Sant Joan, també per internet.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest dematí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Feijóo des de la Festa de les Migues de Badalona i Sánchez des de la Festa de la Rosa de Gavà. Allà també hi era el primer secretari del PSC, Salvador Illa, que ha acusat el líder del PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo.
2: Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales.
1: I un enter de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'ha suïcidat.

0: i l'interior de les comarques de Girona, on en aquests punts la temperatura ha passat dels 31 graus, casos com Vinebre o Benissanet per sobre dels 32 graus, o a la mateixa ciutat de Girona per sobre dels 31 graus. Així doncs, acabem un cap de setmana de molta estabilitat i demà dilluns començarem una setmana que estarà marcada per l'absència de precipitacions, dia amb el pas de núvols alts i prims al conjunt de Catalunya i unes temperatures que inclús podran ser una miqueta més elevades. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona setmana.
1: I també milers de persones a Barcelona s'han manifestat en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Aquesta mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i, segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 5.500 persones, mentre que l'organització eleva la xifra fins a més de 30.000. I fins aquí, les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallacks, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP Alberto Núñez Feijóo amb dos actes sota un clima electoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent. Tots han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Sánchez des de la festa de la Rosa de Cabà i Feijóo des de la festa de les Migues de Badalona. Aquest últim ha demanat que Catalunya recuperi protagonisme en una eventual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
2: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece. Y para eso estamos hoy en Cataluña.
1: També l'alcalde Jaume Collboni ha instat aquest diumenge els alcaldes de diferents ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Zoran Mandani, en la introducció d'una taula rodona sobre l'habitatge assequible de la cimera Urban 20 de la ciutat nord-americana. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant a altres ciutats europees i ara pretén que s'estengui a altres continents. Per a Collboni, el problema és global i els actors que hi juguen també ho són, com els fons voltors o les plataformes de lloguer turístic. I també hi ha un intern de la presó de Quatre Camins que ha estat trobat mort aquest diumenge al dematí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'hauria suïcidat. L'intern es trobava des de l'abril passat en els moments dels fets temporalment al mòdul d'ingressos. Aquest diumenge, cap a 7:45 del dematí, durant el recompte, ha estat quan els funcionaris l'han trobat sense signes de vida. I petits apunts de trànsit, ja és que tallada la C58 a Barcelona d'entrada.

gran diada de castells per la primer diumenge de Santa Tecla. La Colla Vella de Valls, els Calcers de Vilafranca, la Jove de Tarragona i els Xiquets de Tarragona han estat les colles que han actuat. I fins aquí les notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Joran Mamdani. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant entre les ciutats europees i pretén que s'estengui a altres continents. En el marc de la celebració del 50è aniversari de l'entitat La Nostra Dansa de Tordera, s'impulsa un repte històric per al mes vinent, fer una sardana gegant que connecti el nucli urbà travessant els dos ponts que creuen el riu. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
2: L'objectiu de la iniciativa és aconseguir un rècord Guinness local amb una gran cadena humana en cercle que uneixi veïns, entitats i visitants en una diada festiva i cultural. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explicava com es distribuirà la rotllana.
3: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
2: L'activitat es tancarà amb una xocolatada popular per a tots els assistents. La concentració es durà a terme el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes.
1: Diverses també retencions a les carreteres catalanes aquesta tarda. Per saber-ne els detalls, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Fins ara, que bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hi ha alguns trams de retencions, de mobilitat de retorn del cap de setmana. Ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha circulació molt intensa amb aturades entre Castellet i la Gornal i la Granada, en sentit nord, en sentit Barcelona, i més endavant també circulació amb retencions en un tram de 4 quilòmetres a l'altura de Subirats. Convé destacar que en aquest tram s'ha obert el carril addicional en sentit contrari per tal de descongestionar la situació. També de l'autopista AP7 destaquem en el tram nord aturades entre Llinars i la Roca del Vallès, un tram de 5 quilòmetres de circulació amb congestió elevada en sentit sud, en sentit Tarragona, i també destaquem altres punts de la xarxa viària amb aturades com la C-55, amb retencions entre Manresa i Castellgalí en sentit sud, en sentit Abrera, i també la C-32 amb retencions a la zona de Sant Andreu de Llavaneres fins a arribar a Mataró, i més endavant aturades a Vilassar de Dalt, tot en sentit Barcelona. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies. I un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al dematí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'hauria suïcidat.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a la P7. Els fets van tenir lloc cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure un altre home amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'escena va ser gravada per alguns testimonis de la zona i la víctima va ser localitzada poc després a Andalusia i Estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Joan Mantaní. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant entre ciutats europees i ara pretén que això s'estengui a altres continents. I també milers de persones s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i hi han participat unes 5.000 persones, mentre que l'organització eleva la xifra a més de 30.000. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat avui diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement d'aquests darrers anys. Escoltem a Joan Rial, el codirector artístic del Mercat.
2: Sobretot hi ha algunes dades que jo crec que són interessants, que és que 6 de cada 10 persones eren de fora de la comarca d'Osona i, si no recordo malament, un 20% d'aquestes persones, d'aquestes 170.000 persones que van venir al mercat, no havien vingut mai. Llavors creiem que això reforça el model del mercat de música com l'espai de referència.
1: A més, s'hi han acreditat 1.300 professionals de 24 països diferents. I seguint amb la cultura, el cinema català ha celebrat aquest diumenge un acte institucional per posar en valor la destacada presència del cinema català al Festival de Sant Sebastià. Hi han participat productores, distribuïdores, institucions, talent creatiu i professionals de la indústria audiovisual catalana. I ha comptat també amb la presència de la consellera de Cultura, Sonia Hernández, i també en el Festival de Sant Sebastià. S'ha estrenat La Bola Negra, que ha aterrat aquest diumenge en aquest festival, i hi ha dues persones catalanes implicades, la qual són la banda sonora feta per Raül Refré i la direcció de fotografia a càrrec de la Cris Jornada. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
2: La veu de Sant Joan, també per internet.

Vaig convidar-la a fer un cafè, com algú va fer quan jo era a Praga. Però la conversa era impossible, una mica freda. Vaig dibuixar-li el meu carrer, la plaça i el metro i el Tibidabo. Però era inútil, deia coses ben estranyes.

cafè que jo vaig saber entretenir. Ara més guapa segur que eres l'Ava, segur que naixia una cosa estranya entre nosaltres. Vaig inspirar-me improvisant tota una mímica de gestos. Tu ets aquí, cap amunt, la ciutat s'acaba.

riu quan jo li prenc la mà i sento que torno a improvisar i ens donem un petó que acaba de matinada. Vaig ser feliç fins l'endemà, però ella no hi era al despertar i ara sóc jo qui es troba perdut en el seu mapa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits falsos policies a la P7. Els fets van tenir lloc cap a les 7:45 del vespre d'aquest dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure un altre home amb la cara plena de sang de la part de darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar-hi un altre. L'escena va ser gravada per alguns testimonis de la zona. Més tard, la víctima va ser localitzada sana i estàlvia. La policia creu que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al dematí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'ha suïcidat. L'intern es troba al centre des de l'abril passat i al moment dels fets està ubicat temporalment al mòdul d'ingressos. El SEM ha intentat salvar-li la vida, però no ha estat possible. També prop de 5.000 persones, un 10% més que l'any anterior, han passat aquest cap de setmana pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània i el sud d'Europa. La mostra ha reunit proveïdors especialitzats amb observadors professionals i amateurs en un entorn únic i dedicat per una pràctica que cuida la salut. I també avui milers de persones s'han manifestat a Barcelona contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i, segons la Guàrdia Urbana, han participat unes 5.500 persones, mentre que l'organització eleva la xifra fins a més de 30.000. La marxa ha arrencat al migdia al Passeig de Gràcia sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i ha acabat el seu recorregut a la plaça de Sant Jaume. Unes 10 columnes han arribat a peu, bicicleta, metro i tren des de diferents punts de la capital catalana i de l'àrea metropolitana. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com ha proposat aquest mateix diumenge l'alcalde de Nova York, Zora Mandami. També Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant a les ciutats europees i ara pretén que s'estengui a altres continents. I el cinema català ha celebrat aquest diumenge un acte institucional per posar en valor la destacada presència del cinema català dins del Festival de Sant Sebastià. Hi han participat productores, distribuïdores, institucions, talent creatiu i professionals de la indústria audiovisual catalana i, a més, també ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura, Sònia Hernández. I avui també ha tancat la desena edició del Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe als voltants del pavelló de Fontejau de Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tayacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

0: En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.